0: llistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català. El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40. 93.9.

I com dèiem per aquí, el Bailando por ahí 2026, que ara també s'ha rebatejat com Ayer la vi, la que ens fa Juan Maganon i col·labora l'Omar Montes. Ells deien això dels dies més feliços. Doncs mira, vull que m'expliquis quin és per tu el dia més feliç, quin ha estat el dia més feliç per tu d'aquest estiu 2026. I el que pots fer és enviar-me un missatge a través de l'Instagram dels 40, @els40, fas un missatge directe per allà o a través del meu, sergisanchez85, i en res et llegiré per aquí. I és que estem a l'última hora de l'Andallà, l'Andallà Catalunya, on de seguida escoltaràs el Miqui Núñez, que també serà amb nosaltres als 40 Pop La Mercè el 25 de setembre, al costat de Buos, al costat del Saxeni, amb l'Aina Machuca, que també estarà obrint el nostre superconcert, i amb un nom que encara és una incògnita, encara no et puc dir res, però en qüestió de dies ho descobriràs. I és un nom molt i molt top. Teníem moltes ganes que trepitgés el nostre escenari dels 40 Pop La Mercè al Bogatell el proper dia 25 de setembre, divendres.

Han d'allà Catalunya, als 40. D'una cançó que va ser banda sonora d'una pel·li que, déu-n'hi-do, Love Me Like You Do, de l'Ellie Goulding, passem a un dels personatges que segurament ha fet més por a les pel·lis, sobretot dels anys 90, que jo recordo quan era molt, molt, molt petit. És moment de parlar del Dràcula al costat, això sí, de Tame Impala i de Jenny, que li deuen fer raó al tema i ja no fa tanta por. És aquest tros de remix, cançó que ja va ser número a la llista dels 40 i aquesta es queda al número 4.

0: Això va d'una noia o de què va? I va dir, no, no, és de l'illa de la Graciosa. Aquí els tenies, junts, abans de posar-te un autèntic clàssic, amb l'Anna Mena.
1: Els 40. Els 40. Sergi Sánchez.
0: Per cert, que parlant de clàssics, ja hi ha dia, hora i tot el que s'havia de saber del clàssic del futbol, del Barça-Madrid, que serà el proper dia 25 d'octubre.

En res, aquí als 40, atenció, perquè passarà el Pablo Alborán amb una de les seves grans cançons. També la Olivia Rodrigo, però abans, deixem que et posi per aquí una de les noves històries de les últimes setmanes que més ens ha sorprès i que no només està sorprenent aquí al nostre país, sinó també a nivell internacional. Es tracta de Raven.

Això que és absolutament nou. Es diu Love Me Not. Per cert, que ara aquí escoltaves un dels teus preferits dels últims mesos, que no deixa de sonar als 40, perquè així ens ho demanes dia rere dia al Joe, un dels protagonistes de Stranger Things, amb el seu End of Beginning. Però ara sí, parlem de novetats, de la Revealing.

0: Anda ja, Catalunya.
1: Anda ja.
0: Als 40. Saps que amb Help de Santa Lucía podries dedicar aquest espai a aquella persona que sempre ha estat al teu costat ajudant-te quan més la necessites? Doncs envia'ns un àudio i el posarem aquí perquè li dediquis. I és que és molt maco estar acompanyat. L'amistat és increïble i també és molt, molt important la família. Saber que tens algú que hi serà els dies bons, però també els complicats, i que tu faries el mateix per aquella persona. Perquè no hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
2: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
3: ¿400 euros?
2: Sí, te vienes a ING, antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
3: ¿400 eurazos?
2: Que sí, el otro día se hizo de ING mi...
3: 400 euros, wow.
2: Sí, consulta condiciones en ing.es.
4: Tiri, tiri, tiri.
5: Anda, cuéntanos trucos para ahorrar, pero ya de ya.
6: Shh, tipo directo, que con la fórmula coche casa de Línea Directa, si juntas tus seguros de coche y hogar, ahorras directamente. Y encima, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
5: Anda, lo elegiría, pero ya de ya.
6: Que sí, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: ¿Tú también odias los silencios de las primeras citas?
8: Entonces, tú... Pues...
7: Deja los silencios incómodos atrás gracias a Double Date de Tinder. Con Double Date de Tinder, tu bestie se une al plan para que siempre haya alguien que salve la situación. Rompe con las citas de siempre. Prueba Double Date de Tinder.
9: Oye, que el verano no termina y el viaje de Repsol en escena continúa con la misma energía. Repsol sigue impulsando la gira de La Oreja de Van Gogh y te lleva a dos de los mayores encuentros culturales del país para mostrártelos desde dentro como nunca los has visto. Así que si eres cinéfilo, nos vemos en el Festival de San Sebastián y en el Festival de Sitges. De cine, ¿no crees?
10: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
11: ¿Qué al año serían? Uno, dos, tres...
10: Más de 2.400 euros.
11: ¡Ya me has descontado!
10: Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
11: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
10: ¿Tornem al mar?
12: Ara? Tovallola, crema, sorra?
10: Què ha dit res de platja?
12: Ah...
13: Encara queda estiu. Torna al mar a l'Aquàrium de Barcelona. Aprofita la promo estrella. 5 euros de descompte fins al 10 de setembre. Taurons, pingüins, cavallets de mar i molt més t'esperen. Allarga les vacances. Reserva a aquariumbcn.com.
0: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
14: Els 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Giadan Sanki i CH. I des dels 40, Luri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40. Amb la col·laboració de Sodabus i Colacao.
15: ¿Cuánto tiempo llevas diciendo algún día aprenderé inglés? Pues ese día ha llegado. En WhatsApp aprende inglés con libertad de horarios. Un método único basado en la conversación y con clases súper divertidas. No le des más vueltas, tu momento es ahora. Podemos cambiarte la vida y depende de ti. Más información en WhatsApp.es.
16: WhatsApp, welcome to the English Revolution.
17: ¿Hacemos ahora cardio?
18: Uf, para, toca hidratarnos. ¿Quieres agua?
17: ¿Agua? Dirás agua de coco Goya, que además de hidratar, calma la sed y refresca. Es 100% natural y no tiene grasas.
18: ¡Hecho! Bebemos agua de coco y seguimos. ¡Go!
17: Eso es. El agua de coco Go ya.
19: Agua de coco Goya. Pruébala, porque si es Goya, tiene que ser buena.
1: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
4: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
8: Si desconectes Tufet, ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts,
19: els millors concursos,
8: els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: Al costat del Manuel Turizo és com ens anem acostant una mica més cap a les 11 del matí. De seguida, la Laia Partida, que es posa aquí als comandaments dels 40, amb molta, moltíssima més música. Per cert, que ahir vam descobrir els horaris de les actuacions de l'Extrem Barcelona d'aquest mateix dissabte i diumenge, on als 40 posarem la música.
1: Als 40... Sergi Sánchez.
0: Com sempre, tens tota la informació a les nostres xarxes i als 40.cat. Soc el Sergi Sánchez. Fins demà, família.
2: Hola.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: Veient que estem en aquest matí, bon dia. Després del Sergi Sánchez, continuem per aquí amb aquest petitó. Anna Mena i Lola Índigo, que han aconseguit una tercera setmana consecutiva amb el número 1 de la nostra llista. I, mare meva, jo estic intentant, doncs, d'aprendre la coreografia de TikTok d'aquest petitó. Però és que no se'm dona, eh? Porto molts anys sense fer dansa, jo he fet dansa tota la meva vida, però és que amb els trens de TikTok no se'm dona. El que sí que em sortia molt bé, el ball del 2016 del Musical.ly, quan va sortir aquesta peça de Drake, One Dance. La veiem ara mateix.
1: Els 40. Laia Partida.

0: Literalment, missatge per excel·lència de la meva mare quan m'envia un WhatsApp, eh? Mua, mua, mua. Aquí tenies això, de Ginestar. I, òbviament, també estem molt expectants de la col·laboració que ja ens han posat un preview a través de xarxes al costat de Nil Moliner. Es diu això i es titula Amb qui estaràs? I nosaltres estarem amb ells per escoltar això aquesta setmana, final de setmana. Ara també fem això, d'escoltar aquest Jamaica novetat aquí de Jugel.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Què va passar del 25 al 8 i ara al número 3? Això és flipant, eh? Doncs també perquè ens acompanya amb el seu ritme.

0: A vegades amor fa mal, eh? I molt. Amb aquest Out de Romeo Santos i Prince Royce o aquest Dardos. I és que el rei i el príncep de la bachata estaven parlant d'un amor que encara que saps que et fa mal, no pots deixar anar. Cada record, cada gest, és com un dard, no?, que torna a clavar-se. Però saltem ara mateix fins a Opa Light de la Taylor Swift, que trobem l'altra cara de la moneda. Després de les ferides, arriba el moment d'aprendre amb aquesta opalita.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Del seu desè àlbum, The Life of a Showgirl, Taylor Swift.

0: és una perla. Rosalia, que ella sí que hauríem de fer-li un monument. Però abans d'aquesta, la perla, va venir una prèvia. Les cançons de la Shakira, el Te Felicito, amb Rauw Alejandro, el TQG, al costat de la Karol G, i, òbviament, la prèvia prèvíssima va ser la Bizarrap Music Session, la número 53, te'n recordes? D'aquest artista de Colòmbia. Però no venim a parlar més al despit. Arribarà aquest missatge d'esperança, del Dai Dai. Shakira i Burna Boy arribaran per aquí, en res, en res, en res, al meu costat, en aquest matí, aquí als 40. No t'ho perdis. Darling, darling, let's go. Atenció aquí cap a setmana, perquè el campionat d'esports urbans més important d'Europa, efectivament, arriba al Parc del Fòrum. I han triat els 40 per posar ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extrem Barcelona, dissabte 5 a la tarda, les actuacions de Lil Dam i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I diumenge 6, guiada Sanky CH i la sessió de l'Uri Mora, amb entrada gratuïta.
1: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
2: Tú y todo el mundo tipo directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: Hay cosas que merecen toda tu atención. Tu familia, tus amigos, tu tiempo. En O2 no tendrás sorpresas ni complicaciones para que puedas dedicarte a lo que de verdad importa. Fibra por 27 euros y ahora añade Movistar Plus por 6 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.
4: Ahora con Lidl Plus, dobla tus puntos Lidl. Hasta el 13 de septiembre, escanea la app en caja, acumula el doble de puntos por cada compra y canjéalos cuando quieras. Podrás llevarte premios extra. ¿Te lo vas a perder? Ven a tu tienda y gana el doble de puntos. Lidl, vale la pena.
5: Tornem al mar?
6: Ara? Tovallola, crema, sorra?
5: Qui ha dit res de platja?
6: Ah.
7: Encara queda estiu. Torna al mar a l'Aquàrium de Barcelona. Aprofita la promo estrella. 5 euros de descompte fins al 10 de setembre. Taurons, pingüins, cavallets de mar i molt més t'esperen. Allarga les vacances. Reserva a aquariumbcn.com.
8: Barcelona, 93.9. Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Dissabte 5 de setembre, 11 de la nit. Sant Adrià del Besòs, plaça de la Vila. Amb els teus DJs, Leia Partida i Uri Mora. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
9: ¿Cuánto tiempo llevas diciendo, algún día aprenderé inglés? Pues ese día ha llegado. En WhatsApp aprende inglés con libertad de horarios. Un método único basado en la conversación y con clases súper divertidas. No le des más vueltas, tu momento es ahora. Podemos cambiarte la vida y depende de ti. Más información en WhatsApp.es.
10: WhatsApp, welcome to the English Revolution.
11: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: Tornada a les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA en mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
13: Als 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Giada en Sanky i CH. I des dels 40, l'Uri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40. Amb la col·laboració de Sodabús i Colacao.
14: Si desconnectes, t'ho perds. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts.
15: Els millors concursos.
14: Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: Missatge de la Shakira amb aquest Dai Dai i també missatge per tu. En res, també arriba aquesta. Teddy Swims, número 9 de la nostra llista amb el seu Mr. Know It All. Doncs també parlarem en anglès amb aquest Teddy Swims perquè ell és dels Estats Units. També país que menciona la Shakira amb el seu Dai Dai. Doncs també el Dai Dai que comparteix llista amb la posició número 5. I portem aquí ja una hora, bueno, concretament 54 minuts aquí a la Ràdio dels Èxits i continuem fins a les dues, fins al migdia. No sé com vas tu de feina aquesta setmana, una setmana difícil. Jo avui he arribat i he dit, avui estem a dijous, no? I m'ha dit, no, Laia, no estem a dijous, estem a dimecres encara. Doncs us solucionem al molt, a molt més, t'espero.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
2: Hola, esto te interesa.
3: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
2: ¿Y lo del sorteo?
3: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
4: Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
5: ¿Tantas ganas tienes de rutina?
4: Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la 11 y claro, eso se nota.
5: Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
6: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
7: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
9: ¿400 euros?
8: Sí, te vienes a ING. Antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
9: ¿400 eurazos?
8: Que sí, el otro día se hizo de ING mi...
9: 400 euros, wow.
8: Sí, consulta condiciones en ing.es.
10: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
11: Segur que no n'hi ha per tant.
12: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Xato! L'estiu s'acaba.
14: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Barcelona, 93.9. Som els 40. La ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
15: Que sé que estàs aquí. Aquí cerca de mí, que tú eres mi baby.
1: Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40. Tots els èxits. 93.

0: exercici de la ràdio. Avui també m'he pillat parlant, és aquelles coses que dius, estic a dilluns o estic a dimecres? Doncs amb qui estem és amb Nil Moliner ara mateix.
1: Els 40. Els 40. L'àrea partida.
0: Concretament amb això que ens fa aixecar-nos, obrir els ulls ara mateix i per ballar aquest tu cuerpo en braille. Si estàs a la feina o estàs a casa, connecta igualment amb nosaltres, amb tots els èxits.

0: Energia de Doctor Prats. I una cançó que m'agrada moltíssim, la frase d'una cançó que faci de Jo Nosaltres, no? I segurament una cançó que comparteixes amb alguna persona especial no només té aquest significat de lluita, sinó també un significat d'amor. En té un àlbum sencer. Et parlo de l'àlbum del 2025 d'Olivia Dean, el seu The Art of Loving.
1: Escolta ja, les cançons noves. Als 40.
0: I ja et portem per aquí, en aquest matí, per això et porto el So Easy to Fall in Love, la seva cançó més romàntica.

0: pasa, la vida es más sabrosa.
1: Josep Ben Quevedo, en aquesta cançó de La Graciosa, pregunta, no? Quina és la persona que t'ha fet mal? En aquesta Graciosa, ¿quién fue ese loquito, no? Que te dejó el alma rota. Doncs justament l'Ariana Grande és una de les artistes pop internacional que parla sempre de les relacions. I una de qui ens va parlar va ser del seu Angel, de Mac Miller, i també el mal que li va deixar dins.
2: Als 40... Laia Partida.
1: I ho vam poder veure en cançons com Think You Next. Ara parla des de l'altra banda, no? Des d'ella mateixa. Què ha pogut fer amb el seu amor o amb aquest hate that I made you love me?

Poker face de la Lady Gaga, o com jo mateixa tinc una poker face, eh? Menys mal que aquí, a l'estudi dels 40 carreques, m'ho passo pipa també, perquè estic veient molta gent que m'està veient la cara de poker face. Però gent que ballarà segurament avui aquest tubacín de Renzi. I espero que també et quedis una estona més per ballar aquest tubacín. I no només això, perquè tinc bastanta info d'aquí cap de setmana que potser t'interessa saber. Llavors,

Sis fa nova parada. Viu-lo en directe el dissabte 5 de setembre a les 11 de la nit a la Festa Major de Sant Adrià de Besòs. A la plaça de la Vila, amb els DJs, jo mateixa, Laia Partida, i també el meu company Uri Mora. Els 40 un tour 2020.

0: I espera, perquè no sé si t'imagines portar la teva bèstia a la teva primera cita del Tinder. Doncs sí, digues adeu al dating tradicional i passa't al double date de Tinder. Uneix el teu perfil amb el del teu millor amic o amiga i fes mans amb una altra parella d'amics i converteix la teva primera cita en un pla on tot flueix des del minut 1. Menys pressió, menys silencis incòmodes i molt més bon rotllo, perquè la double date de Tinder al maig val per dos.
1: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
2: ¿400 euros?
1: Sí, te vienes a ING. Antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
2: ¿400 eurazos?
1: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING mi cuenta.
2: ¿400 euros? ¡Guau!
1: Sí, consulta condiciones en ing.es.

0: Los nuevos Doritos Loaded de KFC van muy cargados. Pero no cargados de tener mucha batería, ni de llevar pantalones cargo, ni de cuando se te carga el gemelo. Cargados de cosas. Cosas ricas. Concretamente de Doritos, pollo frito, jalapeños, maíz, guacamole y salsas. Vamos, muy cargados. Encarga los picantes o Tex-Mex. Solo en KFC.
1: Pollo, pollo.
2: Hay cosas que no deberían alterar tu día. Ni ese momento al volante. Cuando un parabrisas recibe un impacto, no es solo la rotura en el cristal, es todo lo que supone. En Crystal Box reparamos o sustituimos tu luna rota ocupándonos de todo de principio a fin, para que tú te centres en seguir con tu día. Que nada rompa tu momento al volante. Crystal Crack, Crystal Box.
3: ¡Chato! S'estiu s'acaba.
4: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accepta, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
6: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
5: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
7: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya. El govern a tothom.
8: Barcelona, 93.9.
9: El campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc Transport.

0: Fòrum. I han triat els 40 per posar ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extrem Barcelona. Dissabte a les 5 de la tarda, les actuacions de l'Illa Mijuls i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I diumenge 6, guia de Sanky i TH. I la sessió de l'Uni Mora. Amb entrada gratuïta i amb la col·laboració de Sodabus i Colacao.
1: ¿Cuánto tiempo llevas diciendo algún día aprenderé inglés? Pues ese día ha llegado. En WhatsApp aprende inglés con libertad de horarios. Un método único basado en la conversación y con clases súper divertidas. No le des más vueltas, tu momento es ahora. Podemos cambiarte la vida y depende de ti. Más información en WhatsApp.es.
2: WhatsApp, welcome to the English Revolution.
3: ¿Preparado para la experiencia que todo el mundo quiere probar? En Alpha 5 te esperan retos inmersivos, juegos interactivos, tecnología de última generación y diversión sin límite. Con la entrada anticipada 20% de descuento. Alpha 5, el juego ha cambiado. Reserva hoy.
4: ¿Sabías que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For & From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
5: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Dissabte 5 de setembre, 11 de la nit, Sant Adrià del Besòs, plaça de la Vila, amb els teus DJs, Leia Partida i Uri Mora. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. Vols conèixer millor els artistes de referència?
6: Gran 40.
5: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
6: Cada diumenge de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
5: Ens escoltem a Can 40.

totalíssimes. Ana Mena i Lola Índigo, amb, efectivament, el Petito A. I tercera setmana consecutiva al pòdium, el número 1 de la nostra llista, i tercera setmana consecutiva que, segons l'Anna Mena, ha perdut els seus auriculars. S'haurà de comprar de cable, ha dit, eh? Jo sóc del seu team, també. Sempre els perdo. El que no em perdo és compartir amb tu, en aquesta darrera hora, cançons com aquesta, Water, o en breus, Fever Dream, d'Alex Warren.

tens al costat de Miqui Núñez amb aquest Un altre cop. Justament aquest que el tindrem en aquest mes de setembre, concretament el dia 25 de setembre, a la platja del Bogatell, per les festes de la Mercè, amb nosaltres, amb els 40 Pop, la Mercè. Dia 25, guarda tu, eh? Per cert, ara també arriba aquesta, que ha estat per Begur, la Jenny.

0: I ja només em queda mitja hora per aquí, 1:30 d'aquest dimecres. Avui he arribat a la ràdio i he dit, no, bon dia, avui estem a dijous. Si no, no, estàvem ballant el Dardos avui dimecres. També ballarem una cosa que parla de l'amor. De l'amor, o també del que ha parlat moltíssim la gent, és el cover de l'Olivia Dean. Sí, sí, d'aquest Love Me Not.
1: Als 40. Als 40. Laia Partida.
0: I és que la podríem ajuntar un remix, eh? Em fliparia moltíssim, perquè diu la gent, no, no, es queda sortir ja pel setembre per començar el col·le. Doncs ara, l'estem escoltant. En breus també a Dua Lipa, gran reina, amb el seu Houdini, o ballarem també a Ryan Castro, amb el seu La Villa. Sí.

0: Let's go amb aquesta Shakira i Burna Boy amb el Dai Dai. I és moment de dir-nos adeu, eh? He començat a les 11, així com que em faltava un cafè, encara el necessito. No n'he pres, eh? M'he comportat moltíssim perquè estic detox del cafè ara mateix. Després demà continuar, t'ho explico. Demà a les 11, d'acord? I ara mateix també et proposo una coseta que passa aquí cap de setmana, així com també proposar-te que et vinguis cap a Sant Adrià del Besòs, que estaré al costat del meu company Uri Bora. I jo crec que ja hem passat llista de totes les coses. Per això marxo cap a casa, a dinar, i espero que tu puguis passar també. Un bon dia, acompanyat i acompanyada, com sempre, de la teva ràdio, dels èxits.
1: Els 40. Laia Partida.
0: El campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fons.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: És Juan Magán i Omar Montes amb la reversió d'aquest any 2026 del Bailando por ahí. Era ayer la vi per començar aquesta nova tarda d'èxits on en res et punxo el merengue de Marshmallow i Manuel Torizo, també Nexo 01, me acuerdo de ti, del Nil Moliner, o Sky Full of Stars de Coldplay. Però abans arriba la unió entre Tame Impala i Genia amb això que es diu Dràcula. Molt bona tarda.
1: Els 40. Pau García.

És un altre cop del Miqui Núñez. És el supercat de la setmana, la cançó en català més important als 40 i no m'estranya perquè és tot un èxit. I és que és una de les cançons que podem escoltar a l'escenari dels 40 Pop La Mercè el pròxim 25 de setembre a la platja del Bogatell.

no serà l'únic, perquè també podrem veure Búho, Zaina, Machuca, Saxeni i un altre nom que encara falta per dir i que jo crec que us al·lucinarà. Ara arriba un temacle del 2014 dels meravellosos Coldplay. Això que sona per aquí pels 40 es diu Sky Full of Stars.

0: gracias a la vida es más sabrosa.
1: Hey, I'm Taylor and here's my single, The Fate of Ophelia.
2: Si sona als 40, és un èxit.

És I Just Might, del Bruno Mars, del seu darrer projecte The Romantic, amb el que va passar aquest estiu per Madrid, i va ser brutal. I ha arribat des de Chicago amb el seu So R&B i Soul, la Raven Lanay, que aquesta setmana ja està a la 17a posició amb això que es diu Love Me Not.

Stray de la Pink són aquí als 40, la ràdio dels èxits. I en res, ballem i cantem al ritme de Manuel Turizo i això que es diu Por un pendejo no se llora. O també, tot i que estiguem a 2 de setembre, doncs també veurem un 6 de febrer amb l'Aitana del seu darrer àlbum, Quarto Azul.

0: I no, no desubiquis, que no estem al febrer, estem a 2 de setembre. Així de bé sona aquest 6 de febrero de l'Aitana, una cançó que sonarà al Cuarto Azul World Tour a Barcelona el 4, 5, 7 i 8 de setembre. Aquesta setmana, eh? Va, que així tanquem aquesta hora de les 4, però no et preocupis perquè a partir de les 5 et segueixo punxant molts més èxits, com el número de la llista.
1: Els 40. Pau García.

0: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
1: ¿400 euros?
0: Sí, te vienes a ING. Antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
1: ¿400 eurazos?
0: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING mi...
1: 400 euros, wow.
0: Sí, consulta condiciones en ing.es.
2: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
3: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
4: En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.
5: Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión: la música.
6: El gran musical,
7: el gran musical,
8: el gran musical.
4: Los 40 cumplimos 60 años de éxitos junto a ti con una colección de programas inolvidables. Tony Aguilar presenta 60 aniversario, el gran musical de los 40. Domingos por la mañana de 9 a 10, 8 a 9 en Canarias, en los 40.
9: Barcelona, 93.9.
10: Mataró Park arrenca temporada amb tot per començar amb energia i estil.
11: Moda, llar, complements, tornar de l'escola, alimentació i més, tot en un sol lloc.
10: A Mataró Park, tornar és començar millor. Segueix-nos en xarxes, participa i guanya targeta regal.
12: Ei, ¿listo para ponerte en modo on fire? En Eurofitness tienes el plan perfecto. Clases dirigidas, piscina, actividades al aire libre y ambiente que lo peta. Haz match con tu mejor versión. Haz match con Eurofitness. Del 12 al 16, inscríbete gratis. Elige tu club en eurofitness.com.
13: Tornar de les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA en mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
14: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
15: Als 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Gia Dansanqui i CH. I des dels 40, Luri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40. Amb la col·laboració de Soda Bus i Colacao.
16: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els 40.cat. El web dels 40 en català.

És la unió entre Anna Mena i Lola Índigo amb Petito, una col·laboració que ho està patant moltíssim en aquest estiu 2026 i que és el número 1 per tercera setmana consecutiva. Veurem què passa dissabte en un nou repàs del Del 41. Així comencem aquesta hora de les 5, on en res et punxo Mr. Know It All, també Amulet de la Lau Givert o el Harry Style. Però abans anem a ballar una mica amb aquest Jamaican Bam Bam, la reversió aquest any que ha fet el Google. Molt bona tarda.

És Amulet, de la Laus Givert. I en Rasparquet punxo al Dani Fernández o també a la Shakira. Però abans arriba el Harry Style, que està de gira amb el seu Together Together. I atenció, que té 30 concerts al Madison Square Garden de Nova York. Acabarà ni més ni menys que el 31 d'octubre. I ara arriba per aquí, pels 40, amb el seu As It Was. Va, balla tots.

Són els dardos de Romeo Santos i Prince Royce del seu àlbum col·laboratiu Better Late Than Never, amb el que ens van visitar a Barcelona el mes de juliol, i va ser brutal. I va cantar set punxo, què més pues, de J Balvin i Maria Becerra, o també Dai Dai, de Shakira i Burna Boy, però abans d'arribar la Taylor Swift amb el seu Opa Day de Life of a Shocker, mare meva. Mira que jo i l'anglès ens portem bé, eh? Aquí la tens.

0: És Dios és un stalker, de la Rosalía, del seu darrer àlbum, Lux. I abans també estàvem cantant i ballant a tope el bachatón de la L, de la Lola Índigo i el Lucho Reca. Amb ells m'acomiado. Et deixo ara amb el Karin Herrero, que et segueix punxant tots els èxits, com el Juan Magán i Omar Montes, també Olivia Dean o BL. Jo torno demà, des de les 4 fins a les 7 de la tarda. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Els 40... Els 40... Pau García.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

las clásicas de Juan Magán, en aquest cas amb Omar Montes. La versió d'un dels temes més importants de l'electro latino amb el seu Ayer la vi 2026 és la setena posició de la llista del 40 al 1 tota aquesta setmana. Sabadó 2 de setembre del 26, abraçades enormes de l'Adrià Ortega fins al punt de les 10 de la nit amb rimes de Hugel. També tinc Adam

0: d'estiu ha sonat i molt aquí als 40, aquesta cançó que es diu així. L'estiu ets tu, és Aina Machuca sonant, evidentment aquí des de la ràdio musical que t'acosta als hits internacionals i als de casa. I parlant de hits internacionals, una de les que hem ballat i molt aquest summer, mira.
1: Si és un èxit, sona als 40.
0: Recordes fa uns quants anys al Waterman? Doncs bé, Hugel, l'ha versionat aquest 2026. Número 3 de la setmana es diu Ja.

0: ho converteix en hit internacional i aquesta no pot quedar-se enrere. De la mà d'una de les grans artistes del panorama mundial, per no dir la número 1 internacional, el número 35. De la llista de Del 40 al 1 és aquesta cançó que sona ara mateix i que em demanes des de les xarxes socials. @els40, @AdriaOrtega, a X o a Instagram, on siguis on vagis de Catalunya, connectes amb la ràdio musical que t'acosta, entre d'altres, a Bruno Mars. Arriba això.
1: La primera.
2: La primera.
1: I número 1. Els 40.
3: Changi ga chuanen dendong game. Dendong.

0: actual número 1 de la setmana la cançó i la fusió entre Ana Mena i Lola Índigo, repetint posició respecte a la setmana anterior, a lideratge indiscutible de la llista de referència aquí, als 40, del 40 al 1. Sobrepassem el punt de les 9 i ho fem amb Olivia Dean, amb Dani Fernández, amb Nil Moliner, també Charlie Black amb el Get You a Party Animal, i et dono la benvinguda. Si t'acabes d'incorporar aquí, als 40, on siguis on vagis de Catalunya, gràcies per ser-hi, i et parla habitualment des de les 8 i fins a les 10, amb una nova temporada, tu i jo, arriba de números 1, acostant doncs, això, si estàs fent el sopar, si estàs anant amb una vall, amb el cotxe, al gym, què tal com vas? Som-hi.
1: Als 40, Adrià Ordóñez.

0: Escolto des de Girona. Em podries posar la cançó de Dani Fernández, Bailemos? Em té enamorada, l'he descobert fa poc i és la meva cançó preferida. Moltíssimes gràcies, Adrià. Gràcies a tu.
1: Els 40. Connecta amb els èxits. 40.

Nostre estimat Romeo Santos i Prince Royce, es diu Dardos, és la 22 de la setmana aquí als 40, on siguis de Catalunya, Andorra, i gràcies a les teves peticions que m'estàs demanant des de xarxes, com ha fet la Sarai, que diu: hola, Adrià, t'escolto des de les Borges Blanques, em si pots posar Ariana Grande, el seu nou tema seria perfecte, moltíssimes gràcies. Doncs mira, per tu.

lletra d'aquesta cançó de Rosalía. La Perla és la 13 de la setmana dins del 40 a l'1 gràcies a les teves votacions. En tenim moltes més. Ens acostem camí de les 10 de la nit, abraçades enormes de l'Adrià Ortega, com és habitual, des de les 8 i fins a les 10, amb ritmes de números 1. Arriba Ozuna, arriba Lady Martínez o Shakira i Parnavoy amb el Doi Doi, cançó que ens ha fet ballar i molt en aquest estiu 2026 gràcies al Mundial de Futbol Masculí. És una de les bandes sonores i no hem parat de tararejar-la a tot arreu i, evidentment, aquí a la ràdio també.

0: aquesta cançó estel·lar aquest estiu de Shakira i Burna Boy, a més amb les actuacions a la final del Mundial de Futbol Masculí 2026. És aquesta cançó que es diu Tai Tai, número 5 actual de la setmana. Abraçades aquí, t'ha parlat en aquestes dues hores de ràdio al teu costat, des de les 8 fins ara mateix ens acostem a les 10 de la nit i, doncs, t'acompanya durant dues hores. El ritme que necessites i el que vols escoltar, que em demanes a través de les xarxes socials, des d'arroba els 40, des d'arroba Adrià Ortega, a X o a Instagram. Que tinguis un bon dimecres. Demà més, aquí, els 40.
1: Els 40, Adrià Ortega. Els 40. A ella le gusta, a ella le gusta, a ella...

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els 40.cat. Connecta amb els 40.

0: Pasta i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me a la ciutat, que ja es desperta entre els primers raigs de claror.
1: El do-it-yourself està bé.
2: Rutines de skincare, també.
1: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

0: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.